0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: 25 anys.
4: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important. I sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
5: Ràdio Capital.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que 3 persones han resultat ferides aquest dissabte a la nit en un accident marítim a Palamós. L'embarcació on anaven va xocar contra unes roques a tocar de les Illes Formigues i una persona va patir ferides menys greus després de l'accident. Les altres dues van patir lesions lleus durant el mateix accident. El vaixell portava 7 tripulants en el moment de la col·lisió. L'embarcació feia prop de 15 metres d'eslora abans de l'accident. L'avís als serveis d'emergència va arribar cap a les 10 de la nit. Els 7 tripulants van abandonar l'embarcació després del xoc contra les roques i tots 7 van acabar esperant els equips de rescat dins d'un bot salvavides. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres i que va afectar 2.200 hectàrees. Les flames van començar el divendres 3 de juliol al matí en plena onada de calor i amb nivell 3 del pla alfa activat. Ara l'empresa té l'opció de presentar al·legació i aportar la documentació que justifiqui per què l'operari estava treballant amb una radial a la carretera GI-660 malgrat que la normativa ho prohibia. I la gastronomia, els vins de l'Empordà i la música compartiran protagonisme a Palamós durant 3 dies. I és que el Passeig del Mar acollirà una nova edició de l'Empordà Wine and Food Festival. La programació inclourà demostracions de cuina en directe davant la platja de Palamós. El cuiner local Tomàs Brull coordinarà aquest espai gastronòmic durant les 3 jornades. Diversos cuiners prepararan plats per al públic i explicaran les seves tècniques. Els assistents també podran tastar elaboracions després de cada demostració culinària. Palamós acollirà el festival del 25 al 27 de setembre. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que 3 persones han resultat ferides aquest dissabte a la nit en un accident marítim a Palamós. L'embarcació on anaven va xocar contra unes roques a tocar de les Illes Formigues i una persona va patir ferides menys greus després de l'accident. Les altres dues van patir lesions lleus durant el mateix accident. El vaixell portava 7 tripulants en el moment de la col·lisió. L'embarcació feia prop de 15 metres d'eslora abans de l'accident. L'avís als serveis d'emergència va arribar cap a les 10 de la nit. Els 7 tripulants van abandonar l'embarcació després del xoc contra les roques i tots 7 van acabar esperant els equips de rescat dins d'un bot salvavides. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres i que va afectar 2.200 hectàrees. Les flames van començar el divendres 3 de juliol al matí en plena onada de calor i amb nivell 3 del pla alfa activat. Ara l'empresa té l'opció de presentar al·legació i aportar la documentació que justifiqui per què l'operari estava treballant amb una radial a la carretera GI-660, malgrat que la normativa ho prohibia. I la gastronomia, els vins de l'Empordà i la música compartiran protagonisme a Palamós durant 3 dies. I és que el Passeig del Mar acollirà una nova edició de l'Empordà Wine and Food Festival. La programació inclourà demostracions de cuina en directe davant la platja de Palamós. El cuiner local Tomàs Brull coordinarà aquest espai gastronòmic durant les 3 jornades. Diversos cuiners prepararan plats per al públic i explicaran les seves tècniques. Els assistents també podran tastar elaboracions després de cada demostració culinària. Palamós acollirà el festival del 25 al 27 de setembre. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim,
6: descobrim
7: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Lapés.
2: Ella és Olivia Dean i això, So Easy to Fall in Love.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: Tovallola, Crema, Parasol, Ràdio. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. New York City.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la estètic, treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la estètic.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.
11: És una d'aquelles artistes que sempre ens agrada posar-te aquí a la ràdio. Parlem de Dua Lipa. Aquesta s'anomena Physical.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: I ara mateix a la Ràdio de l'Empordà, una col·laboració per posar-se d'en peus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
1: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
1: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
3: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: Quina calor que fa. Calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: La millor música del món.
4: La millor música del món.
3: A Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
3: Amb Marc Lapés.
5: Tovallola. Crema. Parasol. Ràdio. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.

0: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: International Vibes.
3: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. Els aiguamolls de l'Empordà han marcat un màxim històric de gros roig, amb prop de 80 parelles reproductores. Les pluges d'hivern i primavera han mantingut l'aigua alta. Això ha ajudat els ocells a criar i alimentar-se. La recuperació arriba després de la forta sequera de fa 2 anys. 3 persones han resultat ferides després de l'enfonsament d'una embarcació a prop de les Illes Formigues, a Palamós. El vaixell va topar amb unes roques dissabte a la nit. Els 7 tripulants van pujar a un bot salvavides. Els serveis d'emergència els van portar al port de Palamós. Després del rescat nocturn, una ambulància va atendre els 3 ferits. La Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va provocar l'incendi de les Gavarres. El Departament de Territori ja veia indicis per obrir un expedient el mes de juliol. El bus llançadora gratuït entre Sant Antoni i Calonge ha guanyat prop d'un 40% d'usuaris aquest estiu. El servei ha funcionat des de mitjan juliol fins a finals d'agost. L'enllaç uneix les zones turístiques de Sant Antoni amb el centre de Calonge. També vol afavorir una mobilitat més sostenible.
3: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns.
2: La boira continua marcant el matí al Baix Empordà, amb cel tapat en alguns punts i vent fluix. Les temperatures es mouen entre els 20 i els 23 graus i al migdia arribaran als 30 o fins als 33 graus a l'interior. Demà més núvols i ambient encara càlid. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim,
6: descobrim
7: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
6: De cap a cap. El radioshow de les tardes de la ràdio amb en

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés. Un territori que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Els tiets ben alegres, com sempre, ben positius. Era això.

0: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars, des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Fa 25 anys que fem Empordà.

0: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't-en ara.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
4: més econòmic del que et penses
3: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
4: del nostre web,
3: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
4: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
3: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prop.
4: Qualsevol altre mitjà.
3: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. It's my... Escoltes Ràdio Capital.

0: música les 24 hores del dia.
1: Agafem les botes, el barret de ballar country i n'hi posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Mana, mana.
4: Maxi, l'estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
7: Manà, manà. Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom. Somr a Capital.

El so de Luis Capaldi amb Hold Me While You Wait. Waiting up, saving all my precious time.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Manchild.

Doncs ara qui sona és Hozier, aquell artista que vam conèixer fa ja unes quantes temporades amb aquell Take Me to Church, i que ara arriba des del seu treball en Heart, un disc on hi ha cançons que no van sortir publicades en anteriors treballs i que ara veuen la llum. Una d'elles és aquesta, que ja s'ha fet molt i molt viral, es diu Too Sweet, sona Capital.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I ara mateix a la ràdio de l'Empordà una col·laboració per posar-se dempeus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
1: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
5: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
7: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
6: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
8: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
9: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
10: Avui una jornada plenament assolellada.
5: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
11: Ràdio Capital.
5: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.

0: tal.
1: Valentina, porta l'Ukelele.
2: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
3: I amb en Marc Clavés.
2: No et perdis una nova edició de la primera llista.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Què tal, amics? Benvinguts al Ràdio Show de les tardes de Girona, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Comencem una setmana que serà molt més curta i això sempre és d'agrair. Divendres és 11 de setembre. Però, per altra banda, aquesta és la setmana que comencen les escoles si no fan vaga. També comencen les despeses escolars. I hem de fer equilibris amb la targeta de crèdit de tot el que ens hem gastat l'estiu per poder arribar a final de mes.

0: Amb un panorama com aquest, qui pot estalviar? A Catalunya, estalviar a final de mes ja no és un hàbit, és una activitat de risc. Perquè, escolteu, segons les últimes dades de l'IDESCAT, un 47,3% de la població del país arriba a final de mes amb alguna dificultat. O sigui, gairebé la meitat dels catalans no es pregunten quan estalvio, sinó quan en queda fins que em preguntin si vull arrodonir la compra. I els experts diuen que l'ideal, l'aconsellable, seria estalviar entre un 10 i un 20% dels sous. I sí, ideal. També seria ideal dormir 8 hores, menjar sa, i no discutir mai el grup de WhatsApp de la família. La realitat és que per a molta gent estalviar un 10% ja seria com trobar aparcament gratis al centre de Girona.
1: 972 313 702.
0: Podeu estalviar a final de mes? O hi arribeu amb empentes i rodolons.

0: Ah, i aquesta tarda també parlarem de la importància de la victòria del del Girona a Gijón, que els hi va fotre dos preciosos gols a camp contrari. En Raül Muixaca ens ho explicarà perquè està més content, Conginjul. I ja que parlem del Girona, recordeu que el proper rival serà el Castelló. El Castelló de la Plana, eh? El País Valencià. Per tant, avui el nostre turista occidental ens portarà per una de les zones més interessants i amb molt contrastos del País Valencià, com és la demarcació de Castelló. I acabarem a la Bisbal, amb una primícia avui. Miquel Abres, ja ens ho explicarà. No us vull dir res més. Comencem, va!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Raül Muixac.
1: Amb les històries del Girona. I el Girona està supercontent. Se'n va a Gijón, fot dos gols i torna aquí més content que d'allò. Hola, Raül, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Joan. Doncs mira, feia temps que no estàvem tan bé, eh?
1: Ostres, tu!
2: Però escolta, a nivell futbolístic.
1: Però escolta, què ha passat? A veure, posem en context els nostres oients. La setmana passada semblava que s'havia d'acabar el món pel tema dels fitxatges, que hi havia una data límit. Primer, això ja està resolt? Ja està tancat el sac i ben lligat o què?
2: Sí, sí, això ja està resolt. Han marxat els jugadors que més o menys tothom tenia clar que havien de marxar, ja fos perquè no volien ser aquí o perquè, a més, tenien un contracte amb un sou massa alt. El cas més famós és el d'Unahi, que va acabar marxant doncs, el dia després del tancament del mercat de fitxatges, perquè va fitxar per un equip que encara tenia un dia de marge. I va arribar un jugador, Carles Pérez, que, a més, ja va marcar l'altre dia al camp de l'Sporting. Per tant, la plantilla agradarà més o menys, això, amb això la gent encara no es posa d'acord, almenys fins abans del partit de l'Sporting hi havia dues grans corrents de pensament, la de que teníem equip per pujar a primera i la de que teníem equip per baixar a primera federació.
1: No fotis.
2: Això la gent a veure, estava molt dividida.
1: I tu, però vaja, és tu el nets, que és. Tu nets al mig, a quin costat estàs tu?
2: Jo estic amb el de que tenim un equip per ser aspirant a pujar.
1: Vale.
2: No tant com per pujar directes, però sí com a mínim ser aspirants a pujar. El que passa que, clar, després de la victòria a Gijón, potser podem ser una miqueta més optimistes fins i tot. Però fixa't quina cosa, Joan, mira, això els agradarà als oients.
1: A veure, explica'm.
2: El Girona estava en el fang, podríem dir, després de les dues primeres jornades, perquè venia d'empatar a casa contra el Leganés, sí, i havia perdut a Córdoba, deixant-me molt males sensacions, i passa per Montilivi el líder, Las Palmas. Sí. I què va passar? 5-2 pel Girona. Val? Per tant, el líder que va caure contra el Girona. La setmana passada, el Girona va al camp de l'Sporting de Gijón, que no era líder en solitari, però era co-líder, amb 4 més. 0-2.
1: Hòstia.
2: El Girona, que es va plomar, per tant, el líder. Saps qui és el pròxim rival que visita Montilivi?
1: El Castelló.
2: Que és el líder.
1: Per tant, ho tenim...
2: Perquè suma 10 punts.
1: Ho tenim guanyat.
2: O sigui que això està guanyat, eh?
1: Home...
2: Això està guanyat. No, fora conyes, el Girona en un parell de setmanes ha arreglat moltíssim. El Girona ara mateix és quart, eh? És quart classificat, està en zona de play-off descens, per tant, està on tothom més o menys imaginava que hauria d'estar el Girona, però a més, no només estem parlant de resultats, sinó que les sensacions són boníssimes, l'equip ha progressat molt les dues últimes jornades i tenim aquell jugador que sempre n'havíem parlat, Asprilla, que si es quedava, dèiem, i es volia quedar a bones, teníem segurament el millor jugador de la categoria i, mira, de moment ha jugat 4 estonetes i ha marcat 4 gols i és el pitxitxi de la categoria. Per tant, si aquest jugador està entonat, comencem a tenir força trumfos a la mà, eh?
1: Bé, home, una alegria és que, clar, fotre dos gols a Gijón no es fan tan fàcilment,
2: Què va? Si és que el Girona hi havia visitat, Gijón 11 vegades en la seva història... 9 derrotes i 2 empats. No hi havia guanyat mai, eh?
1: Ostres.
2: O sigui que, mira, vam trencar una estadística i, a més, amb la sensació de que és un equip que si té la pilota pot jugar d'una manera, si no la té pot jugar d'una altra i que, sobretot, doncs ara mateix és un equip que té molt de gol perquè ha fet 9 gols en 4 jornades. No hi ha cap equip que hagi marcat tants gols i només que polim una miqueta més els temes defensius... Vaja, converteixen el Girona sens dubte en el candidat que la majoria de la gent es pensava que seria. Per tant, ara mateix estem en un bon moment, es tracta de donar-li continuïtat, anar integrant els nous. Carles Pérez, que havia arribat feia 4 dies, ja va marcar, per tant, positiu. I res, paciència, i això és molt llarg, però clar. Jo crec que el Girona està en una bona posició ara mateix.
1: Clar, toquem de peus a terra, estem contents, però diguem-ne que acabem de començar i queda molta lliga, i, i anem pel partit de dissabte contra el Castelló. Per cert, avui recomano la secció que fa el nostre turista accidental, l'Adrià Basc, amb motiu d'aquest partit entre el Girona i el Castelló. Doncs avui visitarem la província de Castelló, que és una de les més desconegudes, una de les més que té més contrastos, més maca i interessant, Morella. Mira, té Morella o bé té també allò que es deia... Espera, no, Terra Mítica no, Com es deia aquell complex turístic que va fer fallida?
2: Sí, el Terra Mítica, no? Es deia.
1: No, el Terra Mítica era el parc de Benidorm.
2: Ah, tu vols dir el Marina d'Or.
1: El Marina d'Or, doncs exacte, parlarem de Marina d'Or i de Morella, eh? Però abans...
2: Bueno, i Peníscola, no? També deu tenir
1: Peníscola. I tant,
2: Peníscola,
1: home,
2: no?
1: Ens anirem a fotre uns llagostins a Peníscola i un bon arrosset, però abans, a veure...
2: Benicarló.
1: Eh? Ai, tant, preciós, preciós, preciós. A veure, dissabte, a partir de 7:45 del vespre, a Taronja Ràdio, Ràdio Capital, Castelló... Ai, Girona-Castelló. Què hem d'esperar?
2: I 7:45, eh? 7:45.
1: Ah, 7:45, no, perdó.
2: 7:45, una mica abans. Home, doncs, mira, serà un partit de contrastos, perquè si el Girona deien que és l'equip que marca més gols, el Castelló no va sobrat de gol, però en canvi és un equip que no encaixa gol. Ja ens hi vam enfrontar la pretemporada. És un equip bastant fet, és un equip amb una línia bastant continuista. L'any passat va fer una molt bona temporada i aquest any ja deien els entesos en segona divisió, els que estaven seguint la categoria les últimes temporades, que podia ser un equip que donés alguna satisfacció a la seva afició. És un històric i vaja, jo crec que és un partit molt atractiu el que tindrem dissabte vinent, una nova pedra de toc pel Girona, i esperem que el Girona, doncs, a casa imposi aquest major poder golejador que té respecte a un Castelló que vaja, que és més defensiu que cap altra cosa, però vaja, serà un partit disputat, serà un partit obert, i a veure si podem tenir una transmi d'aquestes també mogudetes com el dia de les Palmes.
1: I tant que sí. Raül, ens sentim dilluns que ve la mateixa hora. Una abraçada molt forta. Per cert, se sentia...
2: Una abraçada per vosaltres.
1: Se sentia de conya. Avui semblava que estiguessis aquí al costat, aquí davant.
2: Ja ho hem trobat, eh?
1: Hem trobat la solució perquè soni de conya. Apa, a conservar-la. Adéu. Vinga. Adéu.

0: Dos quarts de cinc i dos minuts. Després de la publi arribarà el llimoner. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Us en recordeu, no, d'aquest tema de Fool's Garden? Va, tres minuts mal comptats i se'n tornem-hi.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure. Maxiloestètic.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Avui anem cap a...
2: el parc dels aiguamolls de l'Empordà. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà podria ampliar-se i incorporar-hi 5 municipis més. La Generalitat ha iniciat el procés per ampliar l'àmbit del Parc Natural i poder incorporar zones que tenen interès natural però que ara en queden fora. Així el parc creixeria un 20% i passaria de 5.000 a 6.000 hectàrees. En directe amb nosaltres, el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que un temps va compartir aquesta direcció amb la del Cap de Creus, a tocar, i que és en Pons Feliu, bon amic d'aquest programa. Hola Pons, bona tarda, com estàs?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
2: Per què hauria de créixer el parc, Pons?
3: Bé, pensem que hi ha zones perifèriques del parc, al voltant del parc, que tenen igual o més valors, fins i tot, que algunes zones de l'interior del parc, i que actualment no tenen cap règim de protecció. I pensem que a l'hora de protegir això és una oportunitat no només per augmentar la protecció, per augmentar la biodiversitat, també per donar oportunitat per el que seria aquest turisme sostenible, aquesta tasca d'educació ambiental, de desenvolupament territorial, que tenen un seguit de municipis que ara avui en dia estan al límit de parc natural però en formen part, i d'aquesta manera es podrien incorporar en el parc natural, en la seva gestió, i per tant també alhora en les seves oportunitats pel que deia ara, pel que és el turisme sostenible i per obrir doncs, al món un espai que tenen ells que és molt valuós i que encara avui en dia doncs, és una mica desconegut o poc utilitzat per la gent que vol gaudir de la natura, i per tant que tot això en general pensem que és una bona eina de gestió d'aquest entorn, que és una zona molt, ja dic, molt atractiva i potser encara desconeguda.
2: Aquests municipis 5, quins són i com ho veuen des d'aquests municipis l'ampliació del parc que els afectaria a ells directament, com dius?
3: Bé, si estem parlant de municipis que són sobretot a la zona oest del parc, diguem la zona de Torroella de Fluvià, de Ventalló, de Riumors, Fortià, aquests espais, doncs, Vilamacolum, són un seguit de municipis que tenen zones inundables, camps que en tant, quan puja el nivell del sirvent o quan plou molt, s'inunden, perquè havien estat antigament zones humides, el que passa és que amb els anys s'han anat dessecant gran part d'aquest rosari d'aiguamolls que era la plana empordanesa doncs, fa uns segles, i que avui en dia encara tenim vestigis d'aquests antics estanys. No? Són zones molt interessants, en alguns d'ells hi ha doncs, restes de conreu molt humit, en altres zones ja estan limitant amb espais que avui en dia hi ha arrossar, altres són antigues cubetes de rius, d'estanys, etc. I també hi ha una part important, per exemple, que és el riu Fluvià, aigües amunt. No? El riu Fluvià avui en dia, a l'alçada de Sant Pere Pescador, doncs, s'acaba la zona de protecció del parc natural, però en canvi els valors fluvials d'aquest riu i ambientals i paisatgístics del Fluvià podien ampliar-se seguint, prolongant la protecció aigües amunt fins a l'alçada de Torroella i d'aquest sector. No? Per tant, pensem que és una zona doncs, molt, molt interessant i que té molts atractius, ja et dic, a nivell de conservació, però també a nivell d'educació ambiental i d'ús públic.
2: Això és un projecte en aquests moments, Pons. Quan podria fer-se una realitat i quin és el procés fins que es converteixi això, fins que s'incrementi aquest 20% que passaria de 5.000 a 6.000 hectàrees? Quan ho veus factible?
3: Sí, són processos llargs, els de creació d'un parc o d'ampliació d'un parc, o alhora també de definició del pla de protecció d'un parc, com és en el cas dels aiguamolls, que es farà conjuntament la proposta d'ampliació amb la definició del pla de protecció, són processos llargs. I per què ho són? Doncs bàsicament perquè el que vol és que sigui que es compleixi aquesta garantia d'explicació en el públic, de participació, de rebre propostes del territori.
2: Un segon, quan parles d'un procés llarg, em pots dir més o menys quants anys?
3: Sí, a veure, per exemple, jo és que estava a Cap de Creus fins ara i el procés del PLUC ha durat molts anys. Molts anys vol dir que ha durat doncs, 5-6 anys la part final del PLUC, no? Des que m'hi vaig incorporar jo. En el cas dels aiguamolls pensem que no serà tan llarg, però sí que uns 2-3-4 anys creiem que pot durar. Justament per això, no? Perquè el que es vol és que la gent participi. Ara que hem fet ha estat una primera fase, que era com un llibre obert, com un full en blanc, perquè la gent dona les seves idees. La gent doncs, digués, mira, jo penso que seria interessant doncs, protegir aquest espai, aquest entorn, entitats que han col·laborat, ajuntaments, gent que ha donat el seu punt de vista. A partir d'aquí se recull tota aquesta informació i llavors sí que s'elabora una primera proposta de document ja més tècnic, no tan generalista, sinó una mica més acurat, del que des de l'administració pensem que seria una proposta doncs, interessant per ampliar aquest parc natural. A partir d'aquí s'obre un procés de participació més extensiu, que el que es fa és fer justament reunions amb els diferents sectors, amb la pagesia, amb els ajuntaments, amb el sector turístic, amb persones interessades, amb entitats, amb científics, exacte, amb diferents col·lectius que pensem que tenen molt a dir en el que és la proposta de definició del parc, en què és més hi ha doncs, definitius. No? I a partir d'aquí, per tant, s'obrirà aquest procés, a partir del qual doncs, hi haurà aquesta seqüència de reunions, d'aportacions de les persones interessades o entitats o administracions, i llavors es conclourà el procés a través de sempre molta informació ciutadana. És a dir, es fan reunions, es fan exposicions públiques, es penja tota la web del parc, etc. I per tant, amb això el que fas garantir que tothom haurà pogut dir la seva a l'hora de definir doncs, com es vol que sigui el parc en el futur.
2: Tu ets director del parc des del 2024. Pons, si ara mateix féssim un examen de la situació actual i de l'estat del parc dels Aiguamolls, quina nota trauria?
3: Mira, sempre és difícil dir això, no? Però sí que et diria és que ara mateix trauria aquest any com a mínim una nota força alta i no és cap mèrit de gestió ni cap mèrit meu, sinó sobretot perquè ha estat un hivern molt plujós. Feia anys que teníem una sequera doncs, important, sí que s'havia refet els últims dos anys, podríem dir, però veníem d'una fase molt seca, de 3-4 anys molt crítics, els anys doncs, 2020, 21, 22, i 23 fins i tot, però aquest hivern passat ha estat molt bo. Hi ha hagut dues llevantades, la del desembre, de Sant Esteve, i la de finals de gener, que han pogut garantir un nivell d'aigua, com feia molts anys des del Lòria, que no es veia als Aiguamolls. No? Això que ha fet ha estat doncs, tornar a omplir estanys interiors, com l'estany de Vilagut, els estanys de Palau, però també els estanys litorals, les Llaunes, el Cortalet, aquest sector doncs, més litoral, que ha permès garantir un nivell d'aigua elevat, i això el que ha fet, doncs, perquè és importantíssim l'aigua en un lloc com els Aiguamolls, ha estat potenciar uns hàbitats que proveeixen un lloc ideal per la nidificació, per la migració de moltes espècies d'ocells. No? Hem tingut molta superfície d'aigua arreu dels Aiguamolls i, per tant, amb això hem pogut doncs, tenir dades molt interessants. Avui mateix sortia a la premsa.
2: Ho he vist.
3: Hem tingut rècord de parelles nidificants d'agroroig, 80 parelles, que és una xifra molt important. No?
2: Això és un rècord.
3: Sí. Sí, exacte. Tot això, a veure, hi ha un cert mèrit, diguem-ne, de gestió, però sobretot ho trobeixo al tema de l'aigua, no? És importantíssim tenir aigua, un lloc com els Aiguamolls sense aigua, difícilment pots gestionar-ho com toca.
2: Clar.
3: Això sí, un cop tens l'aigua, has d'intentar garantir que sigui de bona qualitat, que es mantingui, no perdre-la per segons quins espais. Bueno, és tot un equilibri entre la presència humana en alguns espais, perquè, evidentment, les zones dels Aiguamolls són zones de conreu, també, que es vol que hi hagi una certa activitat agrícola, que és important i necessària, però també l'hora garantir aquesta aigua que hem rebut a l'hivern que es pugui mantenir doncs, un temps.
2: Per acabar ja molt breument, Pons, avui, si vingués al parc, avui dia 7 de setembre, quin diries que és per tu l'animal estrella d'aquesta època, que toca aquesta època i que en trobaria un fotimer?
3: Mira, justament avui, curiosament just avui, he vist una trentena d'un ocell molt interessant que es diu bec planer. El bec planer és un ocell migrador que no cria aquí, ni a Catalunya, cria en alguns punts del nord d'Europa i hivern a l'Àfrica, i avui he vist un estol justament davant del Cortalet, les oficines del parc, un estol de 30 exemplars d'aquest ocell tan bonic, que és una mena com de flamenc, podríem dir, d'aquesta família, no? D'ocells potellars amb el bec llarg que s'alimenta l'aigua. I que és un ocell escàs, grups de 30 becs planers és difícil veure-los a Catalunya fins i tot, no? I és un exemple, també hi ha molts flamencs, molts martinets, aquests dies justament, si aneu a l'estany del Cortalet, com que el nivell d'aigua està baixant, s'estan concentrant molts peixos dels quals s'alimenten molts ocells, no? Per tant, estan tots allà concentrats i és com una mena de rebost on anar a alimentar-se ocells com els martinets blancs, com els arrons blancs, com els bernats pescaires, etc. No? Per tant, pensem que bueno, és realment no és un lloc molt bonic per anar-ne a gaudir aquests dies.
2: És un bon rebost pels ocells, el parc dels Aiguamolls. Pons Feliu, moltes gràcies per atendre la trucada i seguirem l'evolució d'aquesta ampliació del parc dels Aiguamolls. Una abraçada, Pons.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres per l'interès. Que vagi bé.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
6: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
5: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
7: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
8: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
9: Avui una jornada plenament assolellada.
4: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
10: Radio Capital.
4: Per saber tot el que passa a casa teva.
11: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Cinc de la tarda i cinc minuts, de cap a viatjar. El nostre turista accidental, l'Adrià Bas, aquesta setmana té una excusa perfecta. Ja ho dèiem amb en Raül Muixac a l'hora anterior, ja que el Girona rep el Castelló a Montilivi, doncs aprofitarem per anar a una de les terres amb més contrastos del País Valencià, tant la Serralada, amb pobles com Morella, com a la Morella, com a la costa, per exemple, Peníscola, com es diu, Benicarló, tota aquella zona. Ai, també anirem a... Ai, és la fantasia. Com es deia allò? No me'n recordo, ostres, allò que va fer fallida, la... Terra mítica, ciutat de vacaciones, com era allò? Ara no me'n recordo, tu. Avui tinc el cap com un timbal. Bé, d'això se n'encarregarà l'Adrià Bas. Tot això que us estic dient és a València. Res, posem una mica de música i anem a saludar amb l'Adrià Bas. Marina d'Or. Ai, cony, que m'ha costat. Marina d'Or, cony.

0: Bona tarda, Adrià Bas, com estàs?
1: Estupendament, molt bé, acabant de fer el cafè.
0: Que ets més de West o d'Isto?
1: Ai, jo, si vols que et digui la veritat, i del nord i del sud, d'allà on m'hi vulguin, més aviat.
0: Del nord, del sud, de terra...
1: D'allà on m'hi vulguin.
0: Com ho deia en Llach?
1: Venim del nord, venim del sud,
0: de terra
1: endins, de mar enllà.
0: Exacte. Senyores i senyors, amb tots vostès, Adrià Bas, el nostre turista accidental.
2: El turista accidental, amb Adrià Bas.
0: Per cert, ara que parlem de Lluís Llach, avui tenim una primícia als nostres oients, que he pensat que Miquel Abres ens presentava una primícia. Doncs en aquesta primícia us avanço que hi ha Lluís Llach pel mig.
1: Doncs mira que avui, ara parlarem d'un lloc que també té una certa relació amb ell. Sembla que ho haguem fet expressament.
0: Ah, sí?
1: Sí, amb... sí, ara que ho has dit.
0: En Porrera o Verges?
1: Poca, més aviat a Verges.
0: A Verges, molt bé. Doncs,
1: sí, té relació amb Verges, no és que sigui, no és que estiguin a prop.
0: Bé,
1: però ja... parlarem d'un lloc on hi ha una cosa que hi té molt a veure.
0: Molt bé, avui ja he situat els oients que anàvem cap a Castelló i no hi havia maneres que me'n recordés del nom d'Europesa.
1: Ara et tornarà a passar,
0: sí, sí.
1: Tornarà a passar.
0: Espera, sí. A la... de Ciutat de Vacaciones,
1: Marina d'Or.
0: Ostres, sap, em fot una ràbia quan no et passen a tu que saps perfectament el nom
1: de la llengua i no hi ha manera.
0: I no hi ha manera. En fi. Bé, doncs sí, sí. On vols anar per Castelló, començant cap a les, doncs, cap a les muntanyes?
1: Un cop hem sortit de Catalunya, que hem passat Vinaròs, ja de passada de Vinaròs, direcció cap avall, que ens queda tota la costa mediterrània a l'esquerra, hi ha un desviu que molt poques vegades l'agafes, però que si mai l'has d'agafar et portarà a un dels llocs més bonics del Castelló interior, que és Morella. Abans en parlaves.
0: Oh, home, i tant.
1: Morella és molt maco, preciós.
0: Molt maco, molt maco.
1: Aquí faig un petit parèntesi amb el teu permís i vull enviar una abraçada molt forta a la família del Ramon Vives, que va ser el meu tutor de 7è i 8è de GB. Ara fa molts anys, que era fill de Morella. Ell ja és difunt, però va ser un dels professors de qui més bon record guardo, i és gràcies a ell que jo conec Morella, és a dir, és una qüestió personal, però sí, allà, Morella, i aquí va la cosa. Morella té coses interessants, per exemple, dediquen una festa a la seva Mare de Déu que la fan cada 6 anys, es diu el Sexeni,
0: i
1: és una festa que al mes d'agost de cada 6 anys se celebra la segona quinzena d'agost, és a dir, s'hauria d'estar la setmana passada hauria pogut ser, però la pròxima és el 2030.
0: Com es diu la Verge?
1: Perquè si... ara no me'n recordo.
0: És igual.
1: Però la festa és el Sexeni, és el Sexeni que, com el seu propi nom indica, se celebra cada 6 anys en honor de la Verge, i tot el centre de la població és decorada amb... fan decoracions de paper.
0: Com si amb
1: paper de serrell, doncs com si fossin catifes de flors, per exemple, per Corpus, doncs tot el centre decorat. I la gràcia és això, que és una festa que la fan cada 6 anys i la pròxima és el 2030. Dit això, de Morella, interessantíssim per totes aquelles famílies que als nens els agraden els dinosaures, que això agrada molt. Allà hi ha una gran extensió de restes de dinosaure, hi ha tota una zona museïtzada, perquè és un dels llocs on millor s'han pogut conservar algunes de les restes d'aquests animals quan van viure per aquella zona de la península. Però també què té interessant Morella? Doncs a Morella hi ha un castell, que és el castell de Morella, que està a més de 1.000 metres d'alçada, en un penyal que es veu des de la rodalia, des de quilòmetres, que estiguis per lluny que hi siguis, el veuràs sempre, el castell de Morella. Aquest castell és una edificació que ha anat passant els segles, però que ha estat habitat des de 3.000 anys abans de Crist, vull dir que per allà van passar ibers, romans, grecs, hi ha hagut assentaments de molta gent, perquè com que és una zona elevada, doncs era fàcil de vigilar i era una zona per protegir-te. I en aquell castell s'hi van reunir per intentar acabar amb el primer cisma d'Occident, cisma del cristianisme, s'hi van reunir Ferran I d'Antequera, Sant Vicent Ferrer i un papa que era el papa Benet XIII, que era el famós papa Luna.
0: El papa Luna, papa de Peníscola.
1: El que vivia a Peníscola, efectivament. Sí. I precisament aquí es van voler intentar trencar, o sigui, van voler intentar que el papa Luna tornés a tenir relacions amb l'altre papa, amb el que se suposava que hi havia a Roma, que en aquella època no recordo si era a Roma o si era a França. Però vamos, que teòricament era l'època en què hi havia dos papes, perquè hi havia el cisma, el gran cisma d'Occident. Dit això, i aquí és on vaig a allò que dèiem abans, relació amb Lluís Llach, que és que a l'església de Morella s'hi conserva un retaule molt, molt, molt valorat artísticament que reflecteix la dansa de la mort. La dansa de la mort com la de Verges.
0: Com la de Verges, exacte.
1: Com la de Verges. És a dir, a Morella tenen la seva pròpia dansa de la mort. No sé si l'escenifiquen, com es fa a Verges, però almenys en allà la tenen doncs, en un retaule.
0: Molt bé.
1: Més enllà d'això, si seguim baixant, ja baixem. Ens n'anem, si vols ho connectem.
0: Sí, sí, sí, baixem.
1: Connectem amb Orpesa, amb Marina d'Or, que allò sí que va ser, allò sí que va ser un fracàs.
0: Per cert, per Instagram, bé, ja saps que va fer fallida allò, es veu que els estan venent els apartaments que eren hotels abans i tot això, a uns preus tirats i que la gent la gent ho està comprant, però vaig veure fotos de com ha quedat allò. Sembla hi ha zones que sembla, saps quan va acabar l'Expo de Sevilla del 92,
1: que llavors va quedar com va acabar i com està ara, que sembla que hi vagis ara i també fot la mateixa por,
0: doncs igual.
1: Sí, vull dir que jo sé de gent que en aquell moment hi tenien apartaments d'aquests de multipropietat, que és el que més enllà dels hotels també s'oferia, que encara no sé com encara el tenen, vull dir, perquè un cop hi vas, si no tens què fer-hi, que no tens restaurants, que no tens botigues, que tot ha fet fallida, ja m'explicaràs. Vull dir, com ressuscites tota aquella zona, perquè el que no poden fer ara és tirar-ho terra. Però bé, sí que és veritat que és un lloc, com a mínim, per visitar-lo.
0: Està bé.
1: I després ja ens anem cap a Peníscola a fotre un bon arrosset allà al platja de Peníscola.
0: Molt bé.
1: Amb vistes al famós castell de Peníscola, que és on hi havia el papa Luna, Benet XIII.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte. Perfecte. I l'última cosa que volia fer, si fem aquest recorregut, molt ràpid. Un cop heu passat més enllà de Castelló, que de fet era el motiu principal de ciutat de Castelló, em refereixo a Castelló de la Plana, sí que vull enviar un petó i una abraçada molt forta per tota la gent de la Vall d'Uixó, que aquest estiu han tingut aquest incendi tan desastrós que els ha, que, doncs, que ha destrossat a moltes famílies i que ja costarà molt de reproduir, o vaja, que costarà molt de recuperar tota aquella zona. Per tant, una abraçada a tota la gent i amics personals que tenim a la zona de la Vall d'Uixó.
0: Xiquet, fins la setmana que ve a la mateixa hora, eh?
1: Clar que sí, com deia la Vicenteta, que me'n puc anar.
0: Doncs te'n pots anar. Ape, adeu, xiquet, adeu.

0: Era Michael Cimbello des de la pel·lícula Flashdance, amb una mania. Bé, qui no tingui manies que aixequi el dit, eh? I després de la publi, ara són 6:15 i 5 minuts, arribarà una balada... Bé, una balada, que això és una mica mig tempo. Va, que ens espera la Jennifer, la López, eh? Fins ara.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls, o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
4: més econòmic del que et penses
3: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia i més efectiu que en qualsevol altre mitjà.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: La pregunta del dia d'avui. Podeu estalviar a final de mes? O hi arribeu amb empentes i rodolons? Per què aquesta pregunta? Doncs perquè hem descobert que un 47,3% de la població catalana arriba a final de mes amb alguna dificultat i no pot estalviar. Diuen els entesos, o sigui, els economistes, que haurien d'estalviar entre un 10 i un 20% del sou. Això seria, es veu, l'ideal. Clar, aquesta setmana comença l'escola. Els pares ja fa dies que han tornat de vacances. Bé, comença l'escola si no fan vaga. Però vull dir que, vaja, hi ha unes despeses extres i, a més, que tenim la targeta de crèdit sobrecarregada de les vacances. Doncs bé, què és el que ens diu la Marta de Girona? Diu, estalviar molt poc. Entre el lloguer, el supermercat i els rebuts quan arriba a final de mes, ja hem fet pràcticament net. Jordi és de Palafrugell. Intento apartar una quantitat quan cobro, encara que siguin 50 euros. Si espero a veure que s'obre a final de mes, no s'obre mai res. La Sílvia és de Figueres. Hi arribem, però amb empentes i rodolons. I si aquell mes tens una avaria del cotxe, una despesa inesperada, ja has begut oli. I si és la del cotxe, encara més. David, Banyoles. Podem estalviar una mica, però molt menys que fa uns anys. Sobretot noto molt la diferència quan vaig a comprar menjar. I acabo de moment amb la Carme de Girona. Depèn del mes, n'hi ha que aconsegueixo guardar alguna cosa i d'altres que acabo tirant dels estalvis. Setembre, per exemple, se'n fa duríssim. I amb en Carles de Girona, el mes de setembre, què és allò com la Cuesta d'Enero? Bona tarda, Carles.
2: Bona tarda, Joan. Doncs jo no és tan complicada com el gener, que és bastant més complicat tornar de Nadal. Ara mateix, com que he tingut la sort de fer unes vacances que no m'han suposat una despesa molt gran, també em surto més alleugerit.
1: Ho veus que bé. I no tens criatures per comprar llibres, ni motxilles, ni res, no?
2: Sí, no tinc aquest luxe.
1: Ah, el luxe.
2: Perquè pobres pares, la veritat, sí. Que els entenc, eh?
1: En aquest mes el luxe es converteix en una càrrega. Escolta, ara seriosament, el tema dels estalvis, com ho portes? Tens capacitat d'estalviar o no pots?
2: Tinc la capacitat d'estalviar perquè també t'has de dir que tinc dues feines.
1: Llavors,
2: una feina m'acaba compensant l'altra, i la solució per no gastar, i ho diem sempre amb els companys, és anar a treballar.
1: Pues clar,
2: si estàs treballant, segur que no estàs a fora gastant.
1: Clar, això, diguem-ne que psicològicament és bo. Això en anglès l'expressió és burnout, no? Els que estan cremats.
2: O workaholic.
1: Sí, o workaholic, exacte, també. Clar, molt bé per la butxaca, però suposo que al final el teu cos, física i psicològicament, se'n ressenteix, no? Perquè si no pots disfrutar de la vida, dels plaers de la vida, sortir un dia amb uns amics i fer tota una cervesa o un bon arròs del senyoret, doncs malament rai.
2: Ostres, quines idees pel cap de setmana més bones que em dones. Doncs ja ho intentarem fer, però ja d'època està tot, no? I ara a l'estiu pues, ja ho hem fet, aquestes coses. I ara, amb aquest nou inici de setembre, doncs, mira, s'ha de recuperar una mica. És la meva mentalitat, eh?
1: Està bé. Dic això de l'arròs del senyoret per lligar-ho una mica amb el tema que hem parlat abans amb l'Adrià Bas. No sé si saps que aquest dissabte el Castelló ve cap a Girona i hem fet un viatge per terres de Castelló. No sé si les coneixes, les terres de Castelló, tu, Carles?
2: Sí, conec.
1: Sí. Hem parlat de Morella, hem parlat de Rossos, hem parlat de com es diu, Vinaròs, no, Peníscola, els arrossos que fan per allà, que són boníssims. I n'hi ha un que és el del senyoret. L'has provat mai tu, l'arròs del senyoret?
2: Sí, jo majoritàriament tinc una mare que és valenciana.
1: I
2: jo crec que els valencians, com ells, saben fer l'arròs, les paelles, i són uns artistes, que, i a sobre que t'apel·lin tot el que te posen també a la paella, no? Que ve d'aquí el concepte d'arròs del senyoret, de que no t'hagin de fer l'esforç a emplar-ho, són únics.
1: Està bé. Jo l'arròs típic valencià de l'Horta, amb fesols, conill, pollastre i tot això, no m'acaba de fer el pes. A mi particularment no m'acaba de fer el pes. M'agrada més el tema peix, marisc i arròs a banda i sec.
2: Ja. Doncs jo et diria també un arròs al forn, sí? Que és molt fàcil, molt senzill de fer, i porta pues, tomata, cigrons, porta també una mica de...
1: Com es diuen aquelles coses que semblen fesols, però que... ells en diuen d'una manera diferent, ara no em surt la paraula.
2: Garrafons.
1: Com?
2: Garrafons.
1: Ah, això, garrafons. Sí. Molt bé, doncs haurem de... Doncs escolta, estalvia, i a veure quin dia em convides.
2: Això, vinga, una abraçada.
1: Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. Els sindicats educatius es mobilitzaran aquest dimarts 8 de setembre, primer dia de curs, a la ciutat de Girona i avisen el Departament d'Educació que segueixen en lluita. La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard hi haurà una manifestació fins a la plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats asseguren que porten tot l'estiu recollint les mancances que consideren que té l'escola pública i prioritzant les demandes perquè el govern les satisfaci. El portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona, Robert Pastor, ha explicat que el curs no pot començar amb normalitat. I la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit el recurs presentat per la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya per la falta de resposta al requeriment presentat al Departament de Territori perquè s'aprovés un pla de prevenció d'incendis al paratge natural de l'Albera i a les seves reserves. L'entitat denuncia que 40 anys després de la creació de l'espai natural no s'hagi aprovat el document i fonts de territori responen que el paratge està inclòs al projecte de prevenció d'incendis del conjunt del massís de l'Albera, aprovat l'any 2015, i que, per tant, no caldria un pla específic. I la central sindical independent i de funcionaris amenaça l'Ajuntament de Palamós de demandar-lo per via penal si no aplica la resolució del Tribunal Suprem que avala el dret de la policia de Palamós a cobrar plusos per torn de nit i festius. De moment, el sindicat ha denunciat el consistori davant de l'Autoritat Catalana de la Protecció de Dades després que l'Ajuntament no hagi executat les sentències fermes que reconeixen aquests determinats complements salarials. El CESIF també denuncia que el consistori va remetre de forma massiva als policies notificacions que incluïen íntegrament un informe jurídic extern en el qual apareixen els noms i cognoms de 6 agents amb informació sobre la seva situació processal. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns a les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97, o entra a tancamentsalbert.com.

0: cap a cap amb Joan Bosch.
1: Què tal, família? Són les 6 de la tarda i 5 minuts. L'última hora de cap a cap. D'aquí uns moments, Miquel Abres des de la Bisbal, avui amb una primícia musical, eh? La qual hi ha pel mig Lluís Llach. Ens ho explicarà d'aquí uns moments en Miquel. Res, que seguim aquí a Taronja Ràdio, 94.4, i Ràdio Capital, 95.6. I aquí una dels APA.

0: Les cançons de Miquel Abres.
1: Avui sí que farem una excepció. Ja ho dèiem abans, que ens portava una primícia a Miquel Abres. És la primera vegada que podreu escoltar una cançó que ara ens explicarà ells els detalls. I avui canviem les tornes. És a dir, cada setmana en Miquel ens porta cançons de la seva discoteca particular. I avui ens porta una cançó d'ells, sota el braç, però molt ben acompanyat. Hola, Miquel, com estàs?
2: Hola, Joan, bona tarda.
1: Clar, quan aquest matí em dius, escolta, tinc una sorpresa, dic, ai, té algun compromís, se n'ha d'anar, jo què sé, a fer les Amèriques i no pot fer la secció, diu, no, diu, et presentaré una cançó meva, vale, perfecte. I a partir d'aquí, jo hi he aquesta tarda anunciat el nom de Lluís Llach. I ara el senyor Abres desenvolupi, s'explai i expliqui què escoltarem.
2: Doncs mira, Joan, em fa molta il·lusió presentar per primer cop en el teu programa l'emprimícia que no ha sonat encara al lloc, fins demà no surt a totes les plataformes digitals, la versió que hem fet juntament amb en Lluís Llach de la cançó El meu país és l'Empordà.
1: Home!
2: Que és una cançó que a mi m'ha fet molt feliç poder-la cantar amb en Lluís Llach, perquè realment és com un relleu. Jo he escoltat molt i molt Lluís Llach, la seva obra sempre m'ha fet aprendre, i composar una cançó i que també la canti ell aquesta cançó, això és un dels regals de la vida, macos.
1: Va, anem a pams, explica'm el procés. Us coneixíeu abans amb en Lluís Llach, Miquel?
2: Jo coneixia, l'havia saludat alguna vegada, ell sí que sabia de mi, val? Perquè havia tingut la sort de cantar Amor particular juntament amb la Rosalén, i en ell li havia arribat aquesta versió, i teníem coneguts en comú, i sobretot a partir d'un amic, no un conegut, sinó un amic, Foris, un amic de la Bisbal, doncs sí que ell té una relació amb en Lluís, i ell és pianista també, i li vaig dir, hòstia, tinc una cançó que és que sí o sí l'hem de cantar amb en Lluís, i tu tocant el piano, Foris, i ell va dir, hòstia, i tant, i li van proposar, i en Lluís de seguida, tinc un àudio molt maco d'en Lluís que li van cantar la cançó, no? I això em va fer molt feliç.
1: Està bé. Val, molt bé, arriba, explica'm una mica tot el procés, o sigui, quan ell et diu que sí, com es produeix l'enregistrament? Cadascú pel seu compte, ell al seu estudi, tu al teu, després ho barregeu, us trobeu, canteu plegats, com va això?
2: No, tot es va fer en directe, junts, vam passar tot el dia junts, ho vam gravar aquí a la Bisbal en uns estudis Russonic, uns estudis molt, molt, molt top de la Bisbal, i vam tenir la sort de, també podreu veure el videoclip demà, que està gravat en aquest estudi, veureu l'estudi, i després, vam estar gravant la cançó, vam fer les seves tomes corresponents, però tot en directe, està gravada tot en directe, els dos cantant alhora.
1: Carai.
2: I diguéssim, són tomes, la toma bona doncs és la que es va quedar, i no hi ha res gravat a sobre, simplement l'experiència que vam viure, i després també un regal va ser poder anar a dinar amb ell i tot l'equip, i vam venir a passar una tarda amb històries de Pagún i explicar-nos una mica la vida. No?
1: Com va anar tot el dia, bé?
2: Bé, super, super bé, super maco, super proper, i sobretot amb moltes ganes de parlar de música, de parlar de vivències, d'històries, i sobretot molt feliç per haver-lo invitat a cantar aquesta cançó.
1: La coneixia ja, la cançó, Miquel?
2: No sé si la coneixia o no, però la cançó, quan li van passar, va ser justament perquè fes el duet, no? I perquè si voldria fer el duet. Moltes vegades quan fas cançons amb artistes ja d'un renom, doncs ells l'únic que volen és si la cançó els agrada, i sobretot si la cançó poden aportar alguna
1: cosa.
2: I ell en aquest cas, quan la va escoltar, ja de seguida va dir que s'hi veia i que sí, que sí, que sí.
1: No, home, és que quan vaig sentir El meu país és l'Empordà, és una cançó, a més ja t'ho he explicat moltes vegades que aquí, i ho has sentit, que Ràdio Capital i Taronja Ràdio l'ha fet servir moltes vegades com a promoció dels 25 anys, perquè és una una cançó que ens és molt nostra, que ens identifica les arrels empordaneses i el que trepitgem cada dia. I està molt bé que tu, amb un altre empordanès... Quants quilòmetres hi ha de Verges a la Bisbal? 10 mal comptats? 12? O...
2: Sí, sí, una cosa sí jo crec que... Clar. Sí, 12 com a molt, sí, sí, sí.
1: És que és increïble el fet que ara tinguem l'ocasió d'escoltar per primera vegada la versió aquesta que canteu conjuntament. Doncs t'agraeixo moltíssim que l'estrenis aquí i desitjo que demà, a partir de demà, doncs que això funcioni, que rutlli i que l'Empordà sigui conegut al món sencer. Bé, ja ho és, de conegut, però que ajudi una mica, eh?
2: I tant, i tant. A veure, a veure.
1: Miquel, una abraçada i moltes gràcies.
2: Molt gràcies a tu, una abraçada.
1: Adéu.

0: Rod Stewart, Do You Think I Am Sexy? 6:45 després de la publi. Crazy. We get a little crazy. Seal serà d'aquí 3 minuts, eh?
1: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Aljouvellrestaurant.com.

0: O text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: 2:45 de l'Onja Ràdio, Ràdio Capital. Podeu estalviar a final de mes o hi arribeu amb empentes i rodolons. Vull saludar ràpidament amb en Joan de Torroella, de Montgrí. Hola, Joan, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal, com estem?
1: Molt bé. Oi que em permets que llegeixi uns quants comentaris i així fem una mica de teràpia de grup per mirar a veure si el cas dels oients és el mateix que el teu o completament diferent. Per exemple, mira, la Marta de Palafrugell: jo intento estalviar cada mes, encara que siguin pocs diners. Hi ha mesos que ho aconsegueixo i d'altres que surt una despesa inesperada i ja està tot desquadrat, però procuro guardar alguna cosa tan bon punt cobro, perquè si espero al final de mes no queda res. En Jordi de Figueres diu: arriba al final de mes amb empentes i rodolons més vegades de les que voldria. Entre el lloguer, els rebuts, el cotxe i la compra, els diners volen. Abans podia estalviar una mica, però ara qualsevol imprevist em desmunta el pressupost. I acabo de moment amb la Sílvia de Girona: a casa som molt de controlar despeses i això ens permet guardar alguna cosa. No parlem de grans quantitats, però sí per tenir un petit coixí. El problema és que sempre sembla que aparegui una reparació, una assegurança, alguna factura o la ITB. Leita bé. Joan de Torroella, què? Et sents identificat amb els comentaris que acabo de llegir?
2: A veure, una mica jo crec que tothom va per les mateixes línies. Si fa o no fa, arribes amb sort a final de mes i després tu t'has de gestionar aquest excedent. Pot ser una mica més arriscat i dir, bueno, doncs aquest excedent me'l gasto en viure més o amb el que tu vulguis, que com aquell que diu et fa feliç, sí. O pot ser una mica més conservador, tindre una mica de coixí i almenys així quan ve la ITV, un canvi d'una peça del cotxe, alguna tonteria, no t'acaba d'enfonsar.
1: Jo me'n recordo que, pel que noto amb la veu, ets jove, oi que sí?
2: Sí, correcte.
1: Molt bé. Quan era jove, i sempre, suposo que a casa també t'ho recalquen, no, el fet d'estalviar per si de cas, saps allò, aquells calés, per si de cas passa alguna cosa, que ens posem malalt, per tenir un coixí i tot plegat. Me'n recordo que en aquella època, i encara ara, però sobretot en aquella època, era tradició fer un pla de pensions. Jo que sé, tenies 30 anys i ja pensaves en guardar alguna cosa per fer un racó per quan et jubilessis. Tu això d'un pla de pensions, suposo que et deu sonar, Joan, a música celestial.
2: Sí, a veure, una mica extraterrestre sí que sona. A veure, ja m'han vingut els típics de la caixa o el que sigui a dir, escolta, d'aquí a poc ja faràs 30... comença a donar-li voltes, no? Sí que és veritat que com el tema de les pensions i tal quedarà una mica a l'aire, probablement per gent de la nostra generació, és una cosa que d'alguna manera hauríem de plantejar-nos, encara que sigui, però bueno, tampoc cal arribar, jo crec que a l'altre extrem de generacions passades, on jo conec gent, avis i tal, que tenen molt de capital acumulat que no el gastaran mai, o sigui, serà el més rics del cementiri, com aquell que diu, jo crec que hem de trobar una mica un balanç.
1: Clar, perquè si tens calés, millor que disfrutar-los en vida, no?
2: Home, jo crec que sí, per algú t'has fet.
1: Per això els has fet. Però vull dir que hi ha aquella mentalitat, sobretot més antiga, bé, de tenir calés pels meus fills, pels nets i tot això. Bé, ara s'està plantejant que la generació del baby boom, que molts els pares ja comencen a morir i tot això, és l'edat que comencen a heretar alguna cosa, perquè els seus pares van tenir la gran sort i la gran fortuna en aquella època que es podien permetre el luxe de comprar un pis o una casa.
2: Correcte.
1: Cosa que avui dia és... Vaja, és imaginable. T'has parat a buscar mai el preu d'algun pis o alguna cosa per si dius, escolta, un dia em toca la loteria, m'agradaria comprar un pis. Ho has fet alguna vegada, Joan?
2: Sí. Bueno, jo que un divendres a la nit pots veure una pel·li de por i entres a l'habitacle. No?
1: Molt bona. Tu, Joan, doncs escolta, moltes gràcies i trinco, estalviar una mica, eh?
2: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li deu.

0: Natal.
1: Valentina, porta-lo, crele!
2: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
3: I amb en Marc Clavés.
2: No et perdis una nova edició de la primera llista.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't ara.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Mana, mana.
2: Maxil·la Estètic.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
1: Mana, mana.
2: Maxil·la Estètic.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
4: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital. La...

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 20.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Blatgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11. Ves al Tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Cançons que quan sonen et fan ballar els peus.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi
1: bé. Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25